0: és com una bateria externa. Com tindre una miqueta més d'energia per a les cèl·lules, per a quan s'esgota l'energia que té la cèl·lula, tira d'ahí i com que rearranca i torna a treballar. Això és el concepte general.
1: O sigui que en principi pareix un bon element, no? Més força, més resistència, en fi.
0: Correcte. Sobretot en temes de força. És una qüestió que funciona molt bé quan tu ràpidament esgotes la bateria de la cèl·lula, del múscul, això recarrega. Si és una resistència, no es nota tant perquè anem carregant i descarregant una miqueta més espatllet. Però en un exercici molt ràpid, ahí sí que treballa molt perquè esgotem molt ràpid i tenim la bateria externa, diguem-ne, que ens carrega. O sigui, que té bona pinta, sí.
2: I es parlen també de beneficis cognitius.
0: Això està una miqueta més per veure. Sembla que sí, perquè el sistema seria una miqueta el mateix. A veure, seria donar-li més energia a les cèl·lules del cervell també quan s'esgota. Però no està tan clar que funcione tan bé com a nivell muscular i de força.
1: Parlem de creatina i a mi em ve el clàssic potet de suplements, però es pot trobar aquesta substància, m'imagine, en aliments molt comuns, no?
0: Correcte. En la carn, fonamentalment, i el peix, tenen concentracions de creatina molt importants. El que passa és que és de veres que quan cuinem aquesta carn o aquest peix, la creatina no tota sobreviu. Vull dir, si la dosi recomanada de creatina, que està entorn als 5 grams per dia, que la gent, bueno, ens suplementem, seria l'equivalent a un quilo de carn, però un quilo de carn en cru. Una vegada ho cuinem ja es perd prou. Sinó que sí que té trellat el tema de... És un element natural, però sí que té trellat el tema d'utilitzar-ho com a suplement.
2: Efectes secundaris. En té, no en té, diuen que pots retindre líquids.
0: Clar, tot això, tot el que siga créixer el múscul va fer que retingues una miqueta de líquids, però no és res preocupant. I després n'hi ha una altra història que sí que és prou, i és que la creatina... quan es desfà, part d'ella es forma creatinina. I la creatinina, algú se'n recordarà de quan s'ha fet un anàlisi de sang que eixia la creatinina alta i això preocupava el metge i tal. Bueno, la creatinina és un indicador de com funciona els ronyons i si està alta, bueno, pues algun problema n'hi ha. Però en aquest cas no és que afecte als ronyons, sinó que directament es produeix aquest, diguem-ne, subproducte que pot emmascarar una miqueta els anàlisis. Aixina que, com a resum, en principi no s'han trobat efectes secundaris negatius.
1: Uh-huh. I podia, per exemple, en el cas dels suplements, ja que estàvem parlant abans dels suplements, això seria vàlid per a totes les edats o no? O millor, en moltes ocasions hem dit que si necessitem un suplement de peix o de carn, millor menjar peix o carn que el suplement. Però bueno, en aquest cas, no sé si per a totes les edats o no.
0: No, bueno, és el que vos deia, està en el peix i en la carn. Si tenim una dieta ben equilibrada, no cal suplementar-se a ningú. Una altra cosa és que si volem un puntet més, pues, a nivell esportiu, pues, donarà. Ara, en totes les edats, en principi, sense pegues en totes les edats. De fet, n'hi ha prou estudis que ho recomanen per a persones majors, que al final, pues, això, pues, tot el cos va degradant-se, la maquinària se va arrovellant, i tot el que siga una... xicoteta ajuda, pues va millorar la funció muscular de persones majors, que també és prou interessant.
2: Total, que al final, creatina, sí.
0: En principi, sí. Pots continuar prenent-la.
2: Fernando, gràcies, crack.
0: Gràcies a vosaltres.
3: La Llavor, Cadena Ser.
1: Les tècniques emprades per a un producte poden millorar la seva qualitat i variar les seues característiques organolèptiques. I és el cas del vi, i avui parlarem d'una tècnica coneguda com apassimento. Maxi Bau, què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia a tots.
1: A veure, vosaltres l'heu posat en pràctica en Bodegas Gandia, veritat? Conta'ns amb quin producte i què s'assó de l'apassimento.
4: A veure, el producte que estem... fent ara mateix és el Vicente Gandia Bobal Terra i està fet 100% en Bobal, que tots sabem que és la nostra varietat autòctona, que tenim precedència a la zona de a les zones de Tuquel, de Requena, de la Manxuela, tota aquesta comarca és on reina la Bobal, terra de Bobal, i que tots sabem que és un raïm negre. Aleshores, el que fem és una mica de fer panses. No panses tal i com podríem fer-les si volessin fer un Pedro Ximénez, el tipus de vi

0: que es fa en un raïm blanc propi d'altres denominacions d'orígens com són Montilla Moriles o Jerez de Sherry. Així no tenim que fer una pansa tan sense res d'aigua. N'hi ha que deixar una mica del suc del raïm, perquè el que sí que volem és que aquest suc que és eix de les panses,
1: sí
0: que fermente.
1: Val. De tota manera, quin és el resultat d'aplicar aquesta tècnica? Perquè si parles de fer el vi d'una pràcticament d'una pansa, clar, el resultat a mi que em ve a la ment, o a la llengua en este cas, al sabor, és major concentració de sucres, un vi dolç.
0: Sí, a veure, nosaltres tenim una major concentració, però de sucre, i també una major concentració de l'àcid, perquè tot es concentra. Quan estem evaporant l'aigua, el que fa és que tots els components que té el raïm es van concentrar, no només el sucre. I això depèn també, o és molt important, el moment de la vendimia, perquè un ha de vendimiar quan el raïm no està sobremadurat, perquè pensem una cosa, si nosaltres es esperem, imagina't, a desembre, per a vendimiar, per a tindre una major concentració de sucre en una uva, en un raïm sobremadurat, no en tindríem acidesa. I sense acidesa no n'hi ha frescura. I recordem sempre que el sucre, la dolçor, ha d'estar equilibrada o s'equilibra en l'acidesa. Aleshores, el que hem que fer quan anem a fer un raïm pansa, el hem que vendimiar prompte.
1: Ajà. És una tècnica que es fa de manera habitual així o no?
0: No, és una tècnica que es fa principalment a Itàlia. A Itàlia sí que és més... En Itàlia el que fan és aquesta tècnica dividir-la en tres tipus de tècniques diferents, perquè la tècnica de l'apassimento es pot fer només en les panses, es pot fer en un vi tranquil afegint a més les panses, o es pot fer un híbrid, no? Un híbrid autoenxufable, no? que està de moda ara mateix.
1: Una barreja, sí. I això té a veure amb el gust del consumidor, o és una qüestió, no sé, econòmica, empresarial, de normativa?
0: A veure, a mi m'agrada moltíssim el Vicente García Bobal Terra, perquè és un vi concentrat, amb molt de sabor, però no té el que en el món dels sommeliers anomenen aristes. No es nota, per exemple, la sensació tànica no està massa present. Ha eixit un vi golós, però no dolç. Aleshores, no ha eixit un vi agressiu, ha eixit un vi molt redó. Ha eixit un vi que és molt fàcil per a començar. Quan una persona... moltes persones diuen, a mi no m'agrada el vi negre.
1: S'ha d'adaptar...
0: Aquest vi és molt bo per a aquest tipus de consumidors, perquè és molt fàcil de beure. I a més, té maridatges molt variats. Començant des del formatge, suposo el que es dirien calderetes, inclús de peix, de car, és un vi molt variat, que a més, també va molt bé en postre de xocolata.
1: I dos qüestions més. Per una banda, no sé si el celler s'ha d'adaptar d'alguna manera a la producció, a la manera de produir este vi, amb esta tècnica, o no necessàriament?
0: A veure, quan estàs fent del raïm panses, el que has de tindre és una zona molt ben ventilada, perquè el que no vols en cap moment és que n'hi hagi una cosa d'humitat, perquè aquesta humitat el que pot fer és podrir directament el raïm.
1: Val. I després una altra curiositat és si aquesta tècnica queda indicada d'alguna manera en l'etiquetatge o no, necessàriament. Tenim el producte final i ja està.
0: No és precís, però nosaltres en Vicente Gandia sí que ho hem posat, i sí que existeix una nomenclatura que posa uva secada al sol, està en castellà.
1: Molt bé. Ja coneixem una miqueta més esta tècnica, el apassimento, i ja només queda tastar el vi, a veure què tal ha eixit, però segons els contes ha eixit prou bé. Moltes gràcies, Maxi.
0: Moltes gràcies a tots i molt bon dia.
1: Santi Hernández, què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, Quique, què tal?
1: Molt bé, com sempre, a punt de preparar una recepta, no sé si per a dinar, per a sopar, per a berenar o per a desdejunar, que aquestes hores també del matí podria servir perfectament. Què tenim avui?
2: Pues mira, avui tenim un postre, pues un clàssic. Tots recordem quan érem menuts que el berenar, l'entrepà en xocolata era un clàssic, no?
1: Sí, sí, sí.
2: Efectivament, però sí que és de veres que també és un clàssic el pa en xocolata i oli i un poc de sal per les cames, també és un clàssic que cada vegada
1: sí que
2: me trobo
1: més que... Quan era xicotet, aquests entrepans de xocolata, però sense oli i sense sal. És molt comú, això?
2: Pues és prou comú en algunes zones, en algunes comarques, i com anem rodant per ahí, pues de vegada en quan te ho trobes i és agradable, no? I la veritat és que, a veure, la recepta és molt senzilleta i vos la conté, veureu que fàcil de preparar és i és un mosset molt agradable.
1: Vinga, anem allà.
2: Vinga, pues res, a veure, el pa està clar que necessitaríem pues, un pa pues, de qualitat, sempre tots els ingredients tenen que ser de qualitat i tenim esforços tradicionals per a poder comprar el pa que nosaltres vulguem. I podem fer unes llesquetes molt finetes que, per una banda, el que podem fer és tostar-les al forn una miqueta, vale? Però que siguin molt finetes. Entonces, aixina quedarà pues, un cruixent, d'acord? Que és un poc l'objectiu.
1: Vale?
2: És com si fora... Com si fos una teja, ¿vale? Anem a dir-ho així.
1: Perfecte.
2: ¿Vale? Aleshores, podem fer-ho al forn, podem fer-ho si tenim una tostadoreta, d'acord? Anar en cura per a que no se cremen, evidentment, però res, que siga un crunch, que és un poc l'objectiu. D'acord? I a part és senzilleta i podem preparar-la fàcil. I després, d'altra part, també tenim que agafar un xocolata, una pastilla de xocolata de 12 grams, de 70% de cacau, i res, trossejar-la ben trossejadeta, i el que anem a fer és que al bany maria
1: val?
2: Per un costat,
1: no?
2: Sí, anem a fondre-lo, i per altra banda el que anem a fer és agafem un nata per a muntar, d'acord, que tinga un 35% de grasa, que el trobareu a les superfícies alimentícies sense cap problema, i res, 200 també mil·ligrams, mil·lilitres, perdó, i res, simplement el que hi ha que fer és calçar-la un pelín i afegir-la a eixe xocolata, d'acord? Li ficarem una pisqueta de sal i anem a remenejar-ho per a que ajudar-li al xocolata que es refonga, ben, vale? I una vegada estigui tot ben derretidet, el que anem a fer és a trasladar-ho a un pírex o a una safata, val? Que puga cabre allí bé, i simplement el que anem a fer és anem a ficar-ho dins la safata i anem a cobrir un film però per damunt, vale? Perquè no se sequi ni res, no?
1: Val, ha de fer
2: i
1: anem contacte, a deixar-ho... vols dir, no? Amb el
2: efectivament, xocolata, que contacte en el xocolata perquè no es faci ninguna costrota ni res. I res, una vegada estigui a temperaet, el que anem a ficar-ho en el frigorífic i en principi és així de senzill. El que anem a fer simplement després en una cullereta humida, d'acord? Per a poder traure, diguem, la bola de xocolata, d'acord? Amb facilitat.
1: Sí.
2: I el que anem a fer és ficar la base d'eixe cruixent del pa, el xocolata damunt, i després, pues, lo de sempre. Vull dir, té que haver un ingredient bo, que és l'OVE, és l'oli d'oliva verge extra, de qualitat, li fiquem un raig d'oli i unes escametes de sal. Clar, ahí n'hi ha contrastos, n'hi ha cruixents, n'hi ha textures, és una meravella de postre, que és algo molt senzill, la veritat.
1: Sí.
2: Molt senzill.
1: I que jo encara no l'havia provat, però la veritat és que sent tan senzill i que pinta molt bé, que perquè m'agraden les postres moltíssim, i xocolata, ja ni et compte, jo crec que és una
2: pues
1: de les coses
2: senzill.
1: Que... Molt bé.
2: I és supersenzill i tens el cruixent de la llesca, que és important, i vamos, és una meravella de postre.
1: Xocolata, amb pa, oli i sal. Fantàstic. La recepta, ja dic, no és massa complicada, però de tota manera la tenim penjada, igual que la resta de receptes que hem fet així al programa, a la pàgina web.
2: Efectivament. A la pàgina web unareceptaenrecuerdo.com i a les xarxes socials, ahí podeu veure el pas a pas, que és molt senzill aquesta vegada, i fer un postre que vamos, que no vos deixarem diferent, perquè és un mosset molt agradable.
1: Deliciós. Santi, moltíssimes gràcies.
2: Vinga, Quique, una abraçada.
3: La cosa, Quique, és que ha refrescat una miqueta.
1: Sí, ja es nota aquesta baixada de temperatures i es nota que ja estem en la tardor.
3: I ara què?
1: Perquè fins ara estàvem en estiu. En general, avui tenim un cel amb pocs núvols. Les temperatures que no variaran massa respecte a les d'ahir i el vent que no serà un problema. Això sí, encara que es deixarà notar en aquestes primeres hores, sobretot a Castelló. Però demà, un dia tranquil, més núvols que avui, la temperatura que se pareixerà una miqueta també a la temperatura d'avui i el vent fluix. O sigui, que demà un dia tranquil.
3: Pues anem a creuar els dits, a veure si el refrescar este que dèiem ha vingut per a quedar-se. Una dita.
1: Amb saó o sense saó, sembra dins de la tardor.
3: No tenis que és... Ara vos toca ser feliços, val?
1: Vinga, tornem el dissabte que ve.
4: El sector agroalimentari valencià a la llavor. La llavor. Cadena Ser. La llavor.